0: Perquè al voltant de tota aquesta processó hi ha una litúrgia, els seus balls tradicionals, que són molt, molt antics, de centenars d'anys. Ens ho explicava Amparo Albuixí, que és presidenta de l'Associació Rebombori de Gandia.
1: És molt important. Antigament ja es començaven a eixir la gent a ballar danses i si en igual la gent del poble, i entonces cada una ballava una dansa, i si en els cabuts, i si en els xagant, i si en les betes, i si en els cavallets, tot. I té la seva importància, és molt important.
2: Cada poble, a més, ho celebra d'una forma, no, Anna?
0: Sí, en cada poble és el seu costum, la seva peculiaritat, la seva pròpia dansa. Per exemple, en Gandia tenim la dansa de Gandia. Alguns balls estan en uns pobles es fan estan establerts que es facen uns altres, van canviant un poquet per diferents poblacions. Alguns no tenen balls perquè potser no poden organitzar-ho, però bueno, és una costum molt arrelada així al nostre territori. I així a Gandia sembla que la cosa va més. Ens ho contava algun dels participants dels grups de balls i de músics.
3: Sí, jo crec que sí, la més especial de tot l'any del grup de ball és esta, on hi ha més afluència, de més grups, més balls. La veritat és que està molt bé, el corpus està molt bé. Pues cada vegada més. Antigament jo recordo quan jo era menut que no estava tan arraigat com està seguint uns anys fins ara, que hi ha una associació del corpus. Entonces fa 3 o 4 anys que està la cosa més moguda i ja se nota que tenen ganes de corpus.
1: La festa grossa per la Iglesia i per tot el món cristià és la festa del Corpus. Pues molt bé, perquè la gent és molt animada, i va a veure, li agrada moltíssim i cada dia n'hi ha més espectador. Hasta inclús si n'hi ha gent que està en la playa, pues se'n ve a drede per veure el Corpus.
4: Cada any anem creixent. A veure, n'hi ha baixes que són inamovibles, com per exemple la Moma, o la magrana o les betes, però el resto de balls anen creixent. Per exemple, la dansa de Gandia, ahí pot participar tot el poble que volguera participar, podia participar, ahí no hi ha ningú problema, és la nostra dansa de sí.
5: I realment quan es fa el Corpus la ciutat de Gandia és plena, perquè és com si diguem de ben religiós molt important, i a banda de religiós és cultural i regional, per tant sí. Jo, bé siga per veure els xiquets del Corpus, bé siga per veure les dansades, és plena, sí.
2: És festa grossa.
0: És festa grossa, sí. I també hi ha una tradició molt arrelada, que és la de crear els altars. És en parròquies, en pobles també ho fan el veïnat, o les famílies que han tingut algun xiquet que ha comulgat aquest any, fan un xicotet altar en les seues flors, i aleshores quan passa la processó es deté davant d'aquest altar, es fa un res, entonces está ese costum.
2: Ana, una cosa, perquè ha dit el ball de la Moma, jo això sí que és de veres que el significat del Corpus com a tal no el sabia, però el ball de la Moma és molt representatiu. No sé si en altres municipis, suposo que també, però així a Gandia, jo no ho havia vist abans, ho vaig veure per primera vegada així a Gandia, i és un personatge pues, molt particular, no?
0: Ai, sí, és bueno, el ball de la Moma realment és tradicional de València. Es fa en la capital, clar, hi ha molta tradició, però també en els pobles, com així a Gandia. I el que representa la Moma és la virtut, que està lluitant contra els 7 pecats capitals.
2: Vale.
0: És una lluita entre els pecats que volen fer que la Moma caiga, no?, en els pecats, i ella va lluitant contra ells.
2: I això, qui hagi de representar la Moma, pues, suposa que serà tot un orgull i un honor, no?
0: Sí, clar que sí, clar bueno. Que sí. Més coses.
2: Anna, més coses. Perquè,
0: ha sigut una cosa anecdòtica, però han hagut un poquet de controvèrsia a Gandia, perquè un dels dolçainers que van participar ahir en la processó de Gandia va lluir un xupetí reivindicatiu de la vaga del professorat. Aleshores, des del professorat, ho han vist, part del professorat ho ha vist molt bé en les seues xarxes socials, han posat la foto del dolçainer com un exemple de reivindicatiu i de lluita, però altra part de la gent no ho ha vist tan bé. Per exemple, des del Partit Popular han fet un comunicat en el que diuen que era un acte religiós i que no els sembla bé que s'haguera polititzat i ara vam demanar explicacions.
2: De totes formes, era un dolçainer només, eh?
0: Que sols portava... un dolçainer, així. Vas,
2: doncs ho deixem ahir, Anna, perquè deixem esta part, no?, de la Moma i del Corpus, però no deixem el tema de les festivitats religioses perquè en Barx tenen una molt bona notícia.
0: Ai, sí, és que hem començat el programa en tot el tema religiós, sí, perquè sí. És notícia este cada setmana, i clar, nosaltres parlem del que és notícia. Mm-hmm. I per què és notícia Barx? Perquè des de fa uns dies, pues, els han comunicat que ja la processó de la Divina Pastora és festa d'interès turístic local de la Comunitat Valenciana.
2: Vaja, tot un
0: honor,
2: un acontecimiento, no? per als veïns.
0: Jo és que no sé si alguna vegada tu, Celia, has anat a veure aquesta processó.
2: Jo no. Estic donant compte que totes les respostes són no, Anna, però...
0: Doncs per la gent que no la conega, que vaig és en les festes de Barx en agost. I què passa en aquesta processó? Doncs que la imatge de la Divina Pastora, que és la patrona del poble, quan acaba la processó és rodejada per tots els festers i per tot el veïnat que vulgui participar i encenen al seu voltant un munt de coets que rodegen a la imatge, els coets d'Isida de tota la vida,
2: vale.
0: Però estos no tenen la bomba, no exploten,
2: és...
0: però fan, sí que les fan xispes, les xispes. Mm-hmm. Aleshores la voltegen, n'hi ha uns sacs i sacs de coets i la gent del poble va arreplegant i es van tornant, bueno, i es poden tirar ahí, no sé, dir-te, un munt de minuts tirant.
2: I participen tots els que estan ahí, eh?
0: Sí, sobretot els festers de la Divina Pastora, però també la gent del poble.
2: Jo he vist també en alguns vídeos que es manegen com molt ràpid, també, no?
0: La ballen molt, sí, a la Divina Pastora. Sí, se li té moltíssima devoció en el poble. Però pues, si vols, te mostra un botó.
6: Que hi seria molta devoció, la Divina Pastora i a Sant Miquel. La patrona, eh?
7: Jo col·laboro en tot. Nosaltres tenim privilegi de tindre la pastora allí, al carrer.
8: Molt contents de que ho hagin declarat, perquè és molt bonic i ens agrada molt. I tenim molta passió.
9: Molta, molta.
6: Havia de ser internacional perquè, mira, així n'hi ha moros, n'hi ha ucranianos, n'hi ha romanos, n'hi ha búlgaros. O sigui, que això és la internacional i tots li preguen a la Mare de Déu, a la Divina Pastora. No és internacional.
2: Pues sí, a veure si la proclamem en algun moment, t'imagines? Festa d'interès turístic internacional.
0: La Divina Pastora estaria genial.
2: És de veres que a Barx hi ha veïns de moltes nacionalitats, no? I si tots tenen devoció, pues mira.
0: Sí, i també tenen el costum de, si hi ha alguna persona malalta o que està patint un mal moment, quan passa la processó, la Divina Pastora s'atura en esa casa, fa una paraeta, tiren un castell de focs davant de la casa i és molt, molt emotiu.
2: I és una forma de curar-los, no?
0: Així també. És.
2: Anna, si et sembla, anem a la nostra companya, Sandra Albert, ja ens està demanant pas, perquè ella està també amb l'alcaldessa del municipi, em sembla, la màxima representant de Barx. Sandra, conta'ns, endavant, bona vesprada.
10: Molt bona vesprada, Celia. Doncs mira, ara em trobo en un entorn privilegiat perquè es veu molta natura, estic rodejada de natura, i com hem escoltat, estan molt contents i molt contentes a Barx de que esta processó de la Divina Pastora siga declarada festa d'interès turístic local, però Esther Vidal, alcaldessa de la localitat. Bona vesprada.
11: Hola, bona vesprada.
10: Algun veí ja deixa caure que deuria ser internacional.
11: Ojalà, ho intentarem.
10: És un tràmit que imagina que costa una miqueta, no?, aconseguir que sigui internacional.
11: És un tràmit un poc costós perquè tens que preparar moltíssima documentació, el demanem molta documentació, evidentment, però al final hem enviat tota i ho han aconseguit.
10: De moment local, és festa d'interès turístic local, per què esta processó és festa? Per què es mereix este reconeixement?
11: Pues esta processó és que és molt bonica, és molt diferent. És una processó que la pastora, la imatge de la pastora, quan teixim en la processó, pues para en les cases on hi ha un malalt, a petició del malalt. Entonces la baixem i el malalt és una processó molt, molt emotiva, és molt bonica.
10: De fet, hem pogut parlar també amb alguns veïns i veïnes, es nota aquesta devoció que li tenen, però ja ens comentaven que ve inclús gent de la comarca, de fora... Sí.
11: Ve moltíssima gent a visitar-nos, perquè per els anys pues, ha anat corregant-se la veu, com és una professó que des de més pobles no la fan, que és únicament la fan així en el poble, la gent té gust de vindre a veure-la i ens visita moltíssima gent.
10: Per qui no estiga molt, que estiga un poc despistat, quan es celebra aquesta processó?
11: El dia 22 d'agost. Sempre les festes locals sempre són la tercera setmana d'agost.
10: Aquesta processó forma part, efectivament, d'aquestes festes del poble, de Barx. És un dia concret en el que hi ha aquesta imatge que té alguna història així al municipi.
11: Sí, clar. La pastora, pues, en l'època de la guerra, no la van trobar. Estava amagant una casa i ahir no la van trobar, no la van poder destruir. Entonces, quan pleguem en la pastora al carrer Major... La imatge la fiquen encara a la casa on estava amagada i la ballen. I ahí és molt bonico.
10: Està acompanyada també, imagina, de música, els veïns, veïnes...
11: Sí, sí, sí, està la banda de música, estan els veïns, ve una banda de tambors i cornetes, els portadors que la ballen, és espectacular.
10: I enguany serà el primer any que siga celebrada com a festa d'interès turístic local. Alguna novetat, alguna coseta han preparat?
11: Pues és sorpresa, perquè el que és la cofradia de la pastora ho té preparat. Enguany hi ha moltíssimes novetats, n'hi ha que celebrar-ho a lo grande. I o sea, jo no ho sé perquè ho porten ells, el tema.
10: Ha sigut un treball conjunt aconseguir esta declaració.
11: Sí, ells, la cofradia, especialment la presidenta, s'ha encarregat d'arreplegar tota la documentació que la conselleria mos demanava i a l'Ajuntament de tramitar-la.
10: Clar, què significa esta distinció per a Barx?
11: Per a nosaltres és molt, molt important perquè és algo que ja feia molt de temps que volíem aconseguir i això mos pot portar moltíssima gent al poble. Ja és molt diferent perquè ja eixirà publicat a nivell de moltes redes socials que nosaltres és a nivell del poble, però ara ja eix d'una altra manera i entonces això ens aportarà molt de turisme al poble i per nosaltres és importantíssim.
10: Quants anys per aconseguir-ho han estat?
11: Pues jo ne porto així 3 i l'antiga corporació 8, pues possiblement uns 10 que estiguen ja... per aconseguir que fora d'interès turístic local.
10: I pel que parlaven d'internacional, este és un primer pas, no?
11: És un primer pas. Sí, d'interès turístic local ja porto moltíssima tramitació i molta feina. Internacional no vull ni pensar-ho, però que ho intentarem. Segur que ho aconseguim.
10: Ho aconseguiran, estarem molt pendents d'això de moment. Per ara haurem d'estar també molt atents a aquestes novetats, a aquestes sorpreses que ens esperen per a les festes.
11: Sí, perquè vaig estar parlant amb la presidenta i em va dir no, n'hi ha moltes novetats, però no és secret.
10: No podem avançar res.
11: Sí.
10: O sigui, que de moment no sabem res, el que sabem és que serà una gran festa.
11: Exactament, anem a celebrar-lo, vamos a lo grande.
10: Amb el veïnat i que convida...
11: Amb el veïnat, les autoritats que vinguen i tota la gent està convidada, per supostíssim. Està tot el món convidat a acompanyar-nos aquest dia i a disfrutar de la processó, que és preciosa.
10: Anem a recordar el dia?
11: El 22 d'agost.
10: 22 d'agost, tot el món així a Barx. Esther Vidal, alcaldessa del municipi, moltíssimes gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
10: Ja ho sabem, el 22 d'agost així estarem per a viure aquesta processó de la Divina Pastora i a festa d'interès turístic local. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies. Moltes gràcies, Sandra. La veritat és que sí, estem pendents. Este 22 d'agost anirem allí a gaudir d'esta processió que ja està declarada festa d'interès turístic local. I això, el que esteu comentant, que molta gent ja la vol fer internacional, a veure si això ho veiem en els nostres ulls. Anem a publicitat i tornem en uns minutets.

0: No, nosotros hemos cogido una casa para 12, porque claro, al final somos muchos, creo que lo mejor era una casa. Y bien, la verdad, muchos dormitorios, tranquilos sobre todo.
1: ¿Presupuesto máximo, mínimo?
2: Hombre, pues esperamos no gastarnos mucho, lo vamos a lo mínimo posible, vamos al súper, compramos de marca blanca para que nos salga barato. Y nada, eso, a intentar ahorrar lo máximo posible.
1: Nada, os dejamos por aquí, imagino que hoy día de playa tranquilitos.
0: Sí, hoy descansar sobre todo.
1: Muy bien. Pues nada, Celia, ya has escoltat, ells sí. Van a disfrutar-ho al màxim i jo tant de bo haver acabat ara mateix també la selectivitat i estar de vacances, però bueno, no és el que ens toca ara. Igualment em quede per així.
3: Tu a treballar, Marta, tu queda't per ahí, que tu també estàs molt bé. La veritat és que sí, que quins records d'aixa època que acabàvem els exàmens de selectivitat, de les proves d'accés a la universitat i ens anàvem per ahí a gaudir-ho, així que sí, molts records. Moltíssimes gràcies, Marta, per acostar-nos estos testimonis. Passa'ns un poquet de musiqueta, Nacho.

0: I continuem parlant de platja, però en este cas d'una problemàtica que s'arrastra des de fa molt de temps. Els parlem ara de la regressió de l'arena de la zona de la Goleta i el brosquil de la platja de Taverners de la Vall d'Igna, que han patit l'últim temporal. Quines han sigut les conseqüències? Doncs això ho relataven els mateixos veïns i veïnes este cap de setmana.
1: Empezaron a echar arena aquí por la orilla y demás con los camiones y realmente no sirvió para nada porque en un día se lo ha comido todo entero. Mira, llega el agua hasta allí, hasta la fachada.
2: La arreglaron muy bien, trajeron arena y ahora parece que el mar otra vez se lo llevó.
3: Que ayer, que también hubo temporal, casi el agua, como veis la marca, llegaba hasta la duna prácticamente.
0: Alcaldesa de Taverners, Lara Romero, molt bona vesprada.
4: Bona vesprada.
0: Alcaldessa, quina és la situació a la platja de Taverners de la Vall d'Igna ara mateix?
4: Bé, ara mateix continuen els treballs d'aquesta aportació d'arena que s'havia de fer per part del Ministeri i la veritat que ens trobem en un escenari ja extremadament sensible perquè així no és la primera vegada que passa, això de que tenim una aportació amb una volumetria realment important perquè estem parlant de que en aquesta zona en concret ja s'havien aportat més de 18.000 tonelades. És a dir, són xifres que realment alarmen quan veus que el resultat després d'una setmana on ja teníem aquest preavís de temporal marítim se n'ha anat pràcticament el 60-70% de tota aquesta aportació i els treballs que s'havien fet. La veritat que ens sona ja la història perquè este any passat també a la Goleta va passar exactament el mateix amb l'aportació d'aixòs 30.000, vora 30.000 metres cúbics també, i veiem com en un cap de setmana pràcticament havia desaparegut. Sí que m'agradaria llançar una reflexió, i és que la regressió la tenim damunt, que necessitem mesures definitives, que aquest element, no?, pal·liatiu ens dona ese valor d'oxigen per a anar resistint als temporals, però, com dic i repetisc, no és suficient i necessitem ja que ese projecte es desbloquege, que la DIA ja permeta al govern d'Espanya poder licitar ese gran contracte que són més de 20 milions d'euros i Taverners està ja amb aquesta necessitat extrema ja no només a la platja de la Goleta.

0: sinó com hem vist també a la nostra platja urbana.
1: Mm. Alcaldessa, no sé la magnitud de la tempesta que es va patir a la platja de Tavernes, però no sé si realment va ser tan greu com per acabar amb tantíssima arena. És a dir, què es farà quan arriben tempestes més greus?
0: Clar, el que nosaltres tenim és una aportació que complementa allò que en dècades ha estat totalment paralitzat. Mm. Si no aportarem arena, el problema seria inclús pitjor, perquè no tindríem aquesta mesura de protecció. I sí que és cert que estem en un punt ja que després de la tempesta Harry, així ja tenim una situació especialment sensible, com he dit abans, i per tant necessitem ja aquesta solució definitiva que evite la pèrdua constant d'arena, que és el que estem patint últimament.
1: Mm-hmm. Alcaldessa, no sé si vostè ens pot explicar aquesta solució definitiva per què passa, no sé si per fer construccions que evitin que passi l'aigua...
0: El projecte del CEGEX ja en el seu moment apuntava de ser estudi de pràcticament tot el litoral, on efectivament el projecte ja estava publicat, està publicat el del Ministeri, i és la zona de la Goleta en una primera fase, i després entraria ja el que és la redacció de la segona fase, on es contemplaria el projecte que a hores d'ara no està redactat, el de la platja urbana.
1: Mm-hmm. Cada vegada que passa una situació com aquesta, alcaldessa, quina és la seva sensació com a màxima representant del municipi?
0: Jo este matí, per exemple, he estat parlant amb costes i he insistit d'aquesta necessitat, clar. Mm. La sensació és que veig que els tràmits administratius i tècnics són molt lentos, molt lentos. Hem de dir que este projecte va entrar en ser una mesura urgent i en ser prioritari al 2023. Mm-hmm. Per tant, quan volen fer aquesta comparativa en Cullera, Cullera va passar a ser prioritari fa 11 anys. Mm. A Tavernes n'hem passat 3, dins de tots els estudis que s'han fet de manera transversal. Estava també l'estudi que no només contemplava l'afectació des de, per exemple, des del Ministeri de Cultura a nivell patrimonial o des de les distintes conselleries també, perquè no estem parlant de licitar un projecte que no hi hagi danys col·laterals, per dir-ho d'alguna manera, sinó que, així com hem vist, efectivament, la draga té una magnitud tremenda. Per tant, s'ha d'assegurar que a nivell de biodiversitat, medi ambient, patrimoni, tot estiga ben informat per a poder resoldre aquesta declaració d'impacte ambiental, per a poder fer possible ja aquesta execució del projecte de regeneració.
1: Gràcies, alcaldessa. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Estarem pendents de com evoluciona este tema. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, bona vesprada.
2: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar, y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, un teniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
4: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas, o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
5: Este 19 y 20 de junio, Tavernes de la Valldigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, David Otero, que estarán acompañados por Fangoria, y Malú, con su único concierto en la Comunidad Valenciana. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Entradas ya a la venta. Del Pable Fest. Vívelo bajo las estrellas.
6: Hoy llamas al Hospital Asciris. Mañana estás aquí. Pasado ya empiezas tu tratamiento. Así funciona el Hospital Asciris, tu nuevo hospital ya abierto en Valencia. Con tecnología única, todas las especialidades y las principales aseguradoras médicas. Asciris, la medicina del mañana, hoy.
7: Este verano en Emogue subimos la temperatura, pero tu presupuesto se mantiene fresquito. Del 1 de junio al 31 de julio, al comprar tu cocina te regalamos los electrodomésticos y al adquirir tu baño la grifería. Además, disfruta de financiación sin intereses hasta 12 meses. En Emogue Interiors diseñamos cocinas y baños con un estilo actual, funcional y totalmente personalizado. Estamos en Bellreguard y trabajamos con cita previa. Reserva la tuya en el 616-568-630.
8: Escoleta d'estiu del Centre Esportiu del Grau de Gandia. Per a xiquets i xiquetes de 4 a 14 anys, del 22 de juny al 31 de juliol. Activitats en anglès, manualitats Art Attack, jocs a l'aire lliure, excursions, classes de natació diàries i molt més. Telèfon de contacte 622 796 746.
9: ¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
10: Yes, of course.
9: ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
10: Yes, of course.
9: ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
10: Yes, of course.
9: Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
11: Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en alcodarmotors.com.
1: Ja saben què significa esta sintonia. És temps de A Quien Corresponda. Anem a escoltar els vostres missatges.
12: Hola, sí, mira, volia dir que la parada d'autobús que hi ha al carrer Plus Ultra, que està quasi aplegant a l'avinguda de València, bé, són les, ara mateix a les 3 i mitja, 4 de la vesprà, i el sol està pegant ahí. Avui fa un dia que s'està bé, però de normal, ara que ara l'estiu, la veritat és que pot fer molta calor. I ho dic més que res perquè està totalment al descobert. Hi ha un banquet, però està totalment al descobert. I la gent que pugui estar esperant ahir a aquestes hores, pues crec que hauria de haver algun tipus de marquesina o algo que almenys escapara del sol. Gràcies, això era.
1: No és el primer missatge d'aquest tipus que rebem respecte a la sombra de les parades d'autobusos. Ho anotem. Recorden que poden enviar els seus missatges de A Quien Corresponda al telèfon 96-296-1031 o a corresponda@radiogandia.net. Els deixem ara en el butlletí informatiu de la cadena SER. Fins ara.

0: Es la 1:00 a.m. en Canarias. Primera referencia del Papa en un acto público a la pederastia en la Iglesia desde que llegó a España. Frente a los obispos, León XIV ha pedido responder con escucha, verdad, justicia y reparación a lo que ha calificado como plaga, sin mencionar directamente los abusos sexuales en la institución. Siguiendo este acto ha estado nuestra corresponsal en Roma, Marina García. Marina, buenas tardes.
1: Buenas tardes, así es, la primera mención del Papa León XIV en un discurso público al tema de los abusos que ha sobrevolado los primeros días del viaje del Papa a España y que acaba de salir, como decimos, por primera vez en sus palabras dirigidas a los obispos españoles.
2: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia.
1: Elige esta sede, la eclesial, la de la Iglesia Española, para transmitir un mensaje con el que, aunque no cita, como decías, literalmente la palabra abusos, llama al fenómeno de la pederastia una plaga dolorosa y pide verdad, justicia, reparación y compromiso con la prevención. Unas palabras que llegan a solo unas horas de que esta tarde tenga un encuentro con algunas de las víctimas, tal y como confirmó el Vaticano el viernes, horas antes de la llegada del Papa a España.
0: Mientras continúan las reacciones políticas al histórico discurso que ha dado León XIV en el Congreso, desde Vox dicen no darse por aludidos, pese a que el Papa ha defendido la acogida de migrantes y se ha posicionado en contra de la polarización. Adriana Jordán.
3: En el partido esperaban esos mensajes de León XIV, así que han hecho equilibrios para no darse por aludidos por los reproches del Papa. Sobre la inmigración, Santiago Abascal enmarca el discurso en la religión y defiende que las ideas de Vox, por ejemplo, la prioridad nacional o la remigración de menores migrantes, es política real.
4: Yo creo que son las palabras que se esperan de un líder religioso. En el terreno discursivo, yo creo que todos sabemos distinguir lo que es la política de los discursos y la política práctica.
3: Sobre la polarización, el líder de Vox defiende que el entendimiento se puede compaginar con señalar a los delincuentes. En Vox destacan la parte que les conviene, se quedan con la defensa de España, de su historia, de su tradición y de su identidad, y en redes comparten esa parte de la defensa del derecho a la vida.
0: Antes de entrar en el hemiciclo, León XIV ha sido recibido por los portavoces de los partidos y Sumar le ha entregado una carta del sindicato de inquilinas. En ellas le piden al pontífice que intervenga ante la situación de la vivienda en España. La especulación se basa en la avaricia y la avaricia es pecado, argumentan. Pablo Anzola, buenas tardes.
5: Buenas tardes, sí, una carta en la que exponen ante el pontífice las consecuencias económicas y sociales de la crisis de vivienda, que aseguran está condenando a la precariedad a miles de familias, agravando la desigualdad y agudizando la pobreza en nuestro país. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha centrado buena parte de la misiva en denunciar además la voracidad del negocio de la vivienda, dicen ante León XIV, que ha perdido toda humanidad y que es capaz de dejar a niños y a personas mayores en la calle. Por todo ello, la organización pide ayuda a León XIV y también les pide ayuda para recuperar el sentido común, porque la especulación basada en la avaricia, dicen, está contaminando la sociedad y la actividad económica. En esa carta, el sindicato pide además al Papa que frene los desahucios promovidos por entidades vinculadas a la Iglesia Católica.
0: Más asuntos. Se acaba de conocer, un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella del Partido Popular por el rescate de Air Europa. Abre causa y cita a declarar como investigado a Bartolomé Lora, actual vicepresidente de la SEPI, Pedro Jiménez.
6: El juez abre en canal la investigación por el rescate de 475 millones de euros que el gobierno aprobó para Air Europa después de admitir a trámite la querella de PP y Vox. Cita como investigado el próximo 3 de julio, presunto delito de prevaricación, a Bartolomé Lora, el vicepresidente de la SEPI en el momento de los hechos que firmó el rescate. Además, reclama abundante documentación, el expediente de la ayuda pública, incluidos correos y briefings de las personas que participaron en el proceso y también las identidades del secretario del Consejo, de vocales, de los invitados a las sesiones del Consejo Gestor, técnicos instructores y del abogado del Estado que firmó el informe. Les advierte de que serán citados en la forma que corresponda una vez que declare Lora.
0: Además, del exterior, coincidiendo con la escalada en Oriente Próximo, la Unión Europea ha aprobado esta mañana nuevas sanciones contra Irán por el cierre del Estrecho de Hormuz. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
7: Sí, son sanciones dirigidas a personas y entidades que bloquean la navegación en el Estrecho de Hormuz. El Consejo ha sancionado al comando de la Guardia Revolucionaria, que se encarga de inspeccionar y de autorizar cuáles son los buques que pueden atravesar el Estrecho. En ocasiones explican a cambio de la extorsión y del pago de un peaje. Sanciones que la Unión Europea amplía a otros dos altos cargos de la Guardia Revolucionaria, entre ellos a su portavoz, por amenazar con lanzar misiles contra los buques que atraviesan Hormuz. La escalada en Oriente Medio ha protagonizado muchos de los debates en la reunión informal de ministros de defensa que acaba de terminar ahora en Chipre. La alta representante Kaya Kallas acaba de comparecer, insiste en el cese de las hostilidades y volver a la vía diplomática.
0: Por su parte, Donald Trump acaba de poner un mensaje en su red social en el que asegura que tanto Israel como Irán buscan un alto el fuego inmediato. Las negociaciones finales sobre la paz están en marcha, aunque la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas, ha escrito Trump. Deportes, Oscar Ejido, muy buenas.
8: Hola, Jaime, muy buenas. La próxima madrugada, de lunes a martes, a las 4, la selección española juega su último amistoso antes de debutar en el Mundial dentro de una semana contra Cabo Verde, y el último ensayo es contra Perú en la ciudad mexicana de Puebla, y para este partido no van a estar todavía ni Lamine Yamal, ni Nico Williams, ni Víctor Muñoz, aunque asegura el seleccionador Luis de la Fuente que sí que pueden llegar para la primera cita del Mundial.
9: Nico, Lamine y Víctor están cumpliendo con los plazos de recuperación, están muy bien, eran competentes, que esta semana, estos días se quedarán trabajando allí para hacer trabajo más específico, y seguimos cumpliendo los plazos. Creo que si siguen esta evolución podrán estar los tres para el próximo partido disponibles.
8: El partido lo contamos esta madrugada en Carrusel Deportivo en la cadena Ser. La masculina no es la única selección que juega mañana. Juega también el martes la femenina contra Islandia, y después de golear a Inglaterra el pasado viernes por 4-0 en Mallorca, la de Sonia Bermúdez dependen de sí mismas en Reykjavik para estar en el próximo Mundial del año 2027. Además, recordamos que Florentino Pérez va a seguir de presidente del Real Madrid hasta el año 2030, después de ganar ayer las elecciones con el 65% de los votos frente al 35% de Enrique Riquelme. Que en las próximas horas Florentino pueda anunciar la llegada de Mourinho antes de hacer este martes una oferta de 150 millones por un gran jugador que es europeo y que no juega la Premier.
10: Esta noche en El Faro os hacemos una propuesta. Deja una nota de audio sobre cualquier tema que incluya la palabra ejemplo.
11: Por ejemplo, me gusta la calle.
12: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
10: El 681-016731. Esta noche hacemos El Faro ejemplo en la SER.
12: El Faro con Mara Torres, Cadena SER.
0: De momento es todo, sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
12: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
13: Cadena SER, Comunidad Valenciana.
14: Xàtiva té una història que no sols es veu o s'escolta, se sent en el cor. Aquest mes viu el Corpus i la mítica crema de Xàtiva com mai abans. Tots els caps de setmana de juny vine a les nostres noves visites guiades i teatralitzades, inclusives i adaptades per a persones amb discapacitat visual o auditiva. Informació i reserves en xativaturismo.com. Ajuntament de Xàtiva.
15: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
16: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
17: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
18: Por hoy Gandía.
19: Les 13 i quasi 9 minuts, la 1 i 9 minuts del migdia. Hola de nou, Anna Llopis.
20: Hola de nou.
19: Conta'ns.
20: Bon, sí, en compte d'Ani... Ai, Celia, que ha estat un matí molt complicat en Renfe, perquè des de bon matí hi ha incidències en la línia de CU de Rodalies, bueno, la línia CU de Rodalies, que és la de Gandia a València, i també la C2, perquè hi ha una avaria entre Benifaió i Silla.
19: Vale.
20: Des de bon matí, alguns trens no han eixit, també han hagut retards, poquet a poc sembla que la cosa ja va agarrant-se, s'han solucionat l'avaria i sembla que ja va en funcionament, però encara n'hi ha retards d'uns 20 minuts a l'hora d'agafar els trens, així que molta precaució, s'han d'agafar el tren, que vagin la precaució de mirar abans i si tenen temps, mirar, sí, informar-se, perquè la cosa està avui complicadeta.
21: Tot i que això els usuaris de Renfe ja ho tenen més o menys ja assimilat, no?, el d'agafar el tren amb temps.
20: Sí, però clar, la primera hora, que és quan el moment de punta de la gent que va a la universitat, al treball, ha sigut un poc de caos, ara ja funcionen, però en aquestes anomalies.
19: Mm-hmm.
20: Més coses. Avui és un dia trist, Cèlia, per al col·lectiu faller de Gandia i molt en especial per a la comissió de la falla Plaça Prado, perquè ha faltat el que va ser el seu president, Jesús Martínez, un faller amb una llarga trajectòria a Gandia. De fet, tenia el 6.000 de diamant, que és una distinció que molt poquetes persones de la ciutat tenen. No sé si saps que en el món faller...
21: Què significa això?
20: Depèn dels anys que portes com a faller, dels càrrecs que has tingut en la teua trajectòria, no? Vas acumulant com uns punts i te van donant 6.000 de cobre, d'argent, d'or... I el diamant està reservat sols a persones molt especials que han aportat molt a les falles de Gandia. És una cosa excepcional. I Jesús Martínez era una de les persones que tenia este 6.000 de diamant. El velatori és en el tanatori Montdúber i la missa serà esta vesprada a les 18 hores en la capella del mateix sanatori. Així que les nostres condolències als familiars, amics, a tots els fallers i molt en especial als fallers de la plaça Prado.
21: Així és. No sé si tenim altra notícia.
20: Tenim notícies que ens deixa... comentàvem que avui hi ha aquesta incidència... Sí. En el Rodalies, doncs també tenim algunes incidències en les carreteres, que hem de recordar que està en obres aquesta carretera entre Guardamar Poble i Guardamar Platja, i si aquí la gent que vulgui anar a la platja de Guardamar ha de pegar una volta i anar per Daimús, es pot anar.
21: Vale.
20: I recordem que vam parlar ja el divendres en el consistori, mos dient que tardaria encara uns 20 dies en solucionar. Esperen que per a Sant Joan estiga esta carretera oberta. I demà molta atenció per a la gent que vulga circular, però podem dir per l'interior de la comarca, perquè comencen obres en la carretera entre Almoines i Beniarjó.
21: Entre Almoines i Beniarjó.
20: Clar.
21: Comencen obres i suposa que n'hi haurà afeccions.
20: Així és.
21: Pues,
20: anem allà i ho tractem ja amb l'alcalde de Beniarjó, Òscar Barres. Bon dia. Sembla que s'ha tallat esta cridada, ara la recuperarem. Doncs, podem dir que són obres de diputació, de manteniment d'esta carretera. Tu pensa, Cèlia, que és una carretera molt important per a tota la gent de Potries, d'Almoines, de Beniarjó, que venen a treballar a Gandia, també de Villalonga, encara que podem després pegar la volteta, però clar, és una carretera molt transitada que és la que porta tots aquests pobles per quasi a Gandia.
21: I pot n'hi haure alternativa? Doncs li ho preguntem directament a l'alcalde de Beniarjó, ara sí, Òscar Barres. Alcalde, molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
21: Explica'ns, clar, perquè la comunicació que s'ha donat és que es podrà circular entre Almoines i Beniarjó en sentit ascendent. Què significa això?
1: És a dir, el tall que hi haurà demà serà en la carretera que uneix Almoines i Beniarjó des d'Almoines cap a Beniarjó. És a dir, que també si vens des de Gandia, quan arribes a Almoines no podràs creuar este tros quan passes a Almoines, a Beniarjó.
21: I fins quan es preveu que estarà així?
1: En principi només que ens han dit que un dia.
21: Un dia només.
1: Així és.
21: I alguna alternativa viària?
1: Hauria alternativa viària com és sentit direcció del Moines a Beniarjó. Jo el que considero també és que està antes d'arribar al Moines, que està a Rafael Cofer, podem anar a Rafael Cofer, la font, i allà és un tram prou curt. De totes formes, també és agarrar des de Gandia, és a dir, per la Nacional 332, direcció al Real, i direcció al Real, anar buscar Palma, Beniflà i Beniarjó. És un tram més llarg, però és el que en definitiva dona carreteres, és a dir, que la Diputació possibilitat d'arribar, i és el que diu Diputació. Està clar que es creua en Rafael Cofer i això implica un poc més de lentitud a lo millor.
20: Òscar Barres, alcalde de Beniarjó, comentaven que aquesta carretera és molt transitada, veritat, sobretot en sentit pa que a Gandia, perquè venia molta gent que va a treballar, però clar, després quan tornen al poble tindran aquest problema, veritat.
1: Així és, aquesta carretera, la veritat és que és una via molt transitada i molt utilitzada per a la comunicació. També no sols venir jo, sinó altres poblacions que estan més amunt.
20: Exacte. Bé, són obres de Diputació de manteniment de la carretera. Doncs moltíssimes gràcies.
21: Moltes gràcies per atendre'ns, alcalde.
1: Gràcies a vosaltres, sempre a la vostra disposició.
21: Gràcies. Anna, parlem també d'altres notícies que ens ha deixat este cap de setmana.
20: Així és, perquè en Oliva ha estat aquesta fira del motor.
21: Sí, no sé, un només la religió, la protagonista, també ha sigut fira del motor a Oliva, que a més de celebrar la 36a edició.
20: Això no va dir, Tefeli, que és un referent de la comarca. Jo crec que és la pionera de la fira del motor a la comarca. Tenien 40 expositors, 15.000 metres quadrats, tot el passeig d'Oliva.
21: Sí. I a més, este canvi de dies, de dates per a fer-ho, els va vindre molt bé, perquè just este cap de setmana el que volien evitar en este canvi era precisament la calor, i just este cap de setmana pues, podem dir que...
20: Ho han encertat.
21: Les temperatures han sigut més suaus. Sí, ho han encertat.
20: Sí, la setmana passada sí que teníem algun dia així més complicat, però ha sigut més suau, sí. Escoltem, si vols, Cèlia, com se ho han passat i com ho han viscut algunes de les persones que han visitat esta fira del motor.
2: Bueno, a mirar, perquè espero que són prou competitius i està molt bé, la veritat és que val la pena.
4: Jo me l'he acabat de comprar ara.
22: Pues vengo a buscar cotxe.
23: I la veritat que sempre hem vingut a la fira al motor perquè està molt bé.
24: Està muy bien, la verdad, muy bonito, muy bien organizado.
23: Sempre està molt bé així la fira al motor. Els preus baixen prou, la veritat.
25: Tots els anys. Ai, a mi tots em pareixen molt bé. Nou, espectacular.
26: Sí, estàvem buscant...
27: Estem buscant cotxe.
28: Bé, a veure, n'hi ha prou varietat, està prou bé.
26: Però sí que n'hi ha cosetes que estan prou bé. Seguint en compte que estan prou bé, el que passa és que n'hi ha que contrastar primer i a veure si la butxaca arriba.
21: A veure si la butxaca arriba o no arriba, però la veritat és que estaven molt contents, uns que anaven a mirar, altres
20: que ja s'ho havien comprat.
21: Exacte, que ja s'havien comprat el que volien, i altres que, pues això, que clar, com ho pots mirar, provar i tot, pues va sempre molt bé. Anem a veure quina... Aquesta era la valoració dels veïns i veïnes, anem a veure quina és la valoració que es fan des de l'organització, des de l'Ajuntament. Tenim a l'altra banda del telèfon a Blai Peiró, que és el tècnic del Departament de Comerç d'Oliva. Blai, molt bona vesprada.
29: Hola, bona vesprada, com esteu?
21: Com ha anat? Gràcies per atendre'ns. Com ha anat esta fira del motor a Oliva, este cap de setmana? Quina és la valoració que feu?
29: Bueno, sí.
21: Ui, t'estan cridant també altres persones, Blai. Ens escoltes
29: perdona,
21: bé?
29: És que està...
21: Tranquil.
29: Sí.
21: No et preocupes.
29: Sí, parlàvem... està entrant una altra crida.
21: Estic molt sol·licitat. Sí. Parlem d'això, de la valoració d'esta fira del motor, d'Oliva, d'este cap de setmana passat.
29: Sí, sí. Bueno, jo, en primer lloc, disculpar la ausència de la regidora.
21: Sí,
29: Teresa,
21: sí.
29: Que no ha pogut atendre-vos ella. Però, en principi, la valoració nostra és molt bona.
21: Silenci al telèfon, si plau, perquè si no podem escoltar-te bé.
29: Sí.
21: Pareix que ara t'escoltem bé, Blai. Pots parlar? Atén-nos 5 minutets.
29: Sí, Sí, entonces la valoració nostra de l'organització és bona, és molt positiva, sobretot perquè al final nosaltres he estat escoltant el que es plantejava des de els usuaris que han estat en la fira, no? Els compradors, els consumidors, i per a mi és molt grat, però també la nostra postura des de l'organització del departament és diguem, l'actitud o com ha quedat el diguem, el comercial, no? El que ve a vendre cotxes i motos, que al final és la persona a la que motos tenim com a referència, no? Que és la persona que al final és una fira comercial i el que tratem és que ells estiguin a gust, que treballen, que venguen, i sobretot és posar el seu producte, que és el que es tracta, no? Aquesta valoració d'ells és la important per a nosaltres.
21: A més, el temps de vos va acompanyar, eh? Tot i que el divendres va xispejar un poquet, però la veritat que aquesta calor, aquesta basca no la feia.
29: Sí, sí, bueno, nosaltres la fira no es fa en juny, la fira motor les comencem quasi antes d'acabar l'any anterior, no? Mm-hmm. Ara han acabat la fira i es comencen a organitzar. I tenim reunions en els expositors, no n'hi ha mal en este telèfon, no me pot fer. Esperem que es cansen de cridar.
19: Sí. Que justament t'han cridat tots a la mateixa hora.
29: Sí. Voleu que...
19: Sí, parlem després, Blai.
29: Sí, sí, perquè si no se sap mal, perquè batallant-se. Simplement dir-vos el tema este que quan vam estar parlant en els expositors, en les reunions que han fet amb ells, ells marcaven esta fecha com una fecha bona per celebrar la fira i jo crec que ha sigut un èxit. El divendres va estar plovisnant i van tardar més en muntar, però el dissabte i el diumenge ha sigut, jo crec que, espectacular. Mm. Sobretot l'aforo que ha hagut, la confortabilitat que nosaltres també busquem en l'expositor, i entenem que al final les ventes, per lo menos el que jo he estat parlant en diversos dels expositors este matí, pues són molt positives, i això és l'important al final.
19: Mm. Home, 36 edicions vos avalen, no, Blai?
29: Sí, sí. Bueno, esta història va començar en uns empresaris del motor, la Ciutat d'Oliva, després va continuar l'Ajuntament de la Bagarra, a la segona o tercera edició ja, la va oficialitzar, i al final el que buscàvem era, sobretot, algo distint, no? Donar-li seguretat a l'expositor, donar-li tranquil·litat, per això que moltes fires passen, no?, que estan obertes al públic tot el dia, pues així, no?, així tenim un horari... Té les seues avantatges i desavantatges, però al final tenim que mimar, diguem, l'expositor i el que ve a vendre, no? Que és al final el que tampoc volem, que la persona es creme en la fira, sinó que disfrute, que oferta el seu producte i, sobretot, que estigui a gust en la nostra fira comercial, no? I això, pues, comporta encaje de bolillos, però jo crec que els anys, al final, anar donant-nos la raó en el sentit de que és una fira que no busquem un volumen excessiu, però sí un volumen de molta qualitat en quant a que és la gent que ve a la fira, participa tots els anys i és molt fidel a la nostra fira comercial.
19: Mm-hmm. Molt bé, Blai, moltíssimes gràcies per atendre'ns. T'agraïm que
29: ens hagis agafat
19: la nostra cridada, t'ho agraïm. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
29: I a treballar per la pròxima edició. Vale, gràcies, adeu.
19: Gràcies,
29: adeu.
19: La veritat és que va estar molt bé esta fira del motor. Nosaltres vam estar allí en Telesafor, ho podem veure també.
20: En Telesafor, exacte, resumé. Ja està el resum
19: i ens va passar,
20: cada setmana en marxa.
19: Ens ho va passar molt bé i va provar tots els cotxes que es van deixar. Anem a publicitat. En mi cama, eso es mucho para mí.
3: Nota necrológica. Ha fallecido en Gandía Jesús Ramón Martínez Martínez, esposo de Amparo Vicenta Mañó Bataller y padre de Enma y María Martínez Mañó. El velatorio es en el Tanatorio Mondúber y la misa será a las 18 horas en la capilla del Tanatorio Mondúber. Descanse en paz.
5: Ocasión Plus. Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana. Estamos cerca de ti con una nueva tienda en Gandía, en Avenida de Benieto número 2, nave 8. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.
6: Ferrara Instituto de Belleza cumple 10 años cuidando tu piel. Tratamientos exclusivos para realzar el rostro, el cuerpo y su equilibrio natural. Ferrara te acompaña en la transformación que necesites. Ven a conocernos, siéntete segura. Plaza de la Vila 5, en Gandía, junto al Ayuntamiento. Cita previa 637-823-906.
7: Última conferència del cicle El llegat patrimonial dels Borja, a càrrec de la professora Verónica Zaragoza, Sor Francesca de Jesús, Isabel de Borja i Enríquez. Una vida de poder, erudició i literatura entre el convent de Santa Clara i el Palau Ducal de Gandia. 10 de juny a les 10:30 hores al Saló d'Àguiles del Palau Ducal. T'esperem.
8: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar, y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio.
0: Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
9: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva o visítanos en ulsanmotor.com.
10: En Nissan Almenar, tu Nissan, desde 21.700 euros, con hasta 10 años de garantía.
11: Sin dudar, Nissan Almenar.
12: ¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
13: Yes, of course.
12: ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
13: Yes, of course.
12: ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
13: Yes.
12: Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
14: Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
19: La 1:25 del migdia. Esta vesprada, a Oliva, celebren el concurs internacional d'arrossos creatius. I tot i que començarà a les 19 hores, a les 7 de la vesprada, el municipi ja comença a haver ambientillo i fins allí s'ha traslladat la nostra companya Sandra Albert, que ja li ha donat temps d'anar des de Valls fins a Oliva. Sandra, m'escoltes?
15: T'escolto perfectament, Celia.
19: Molt bona vesprada. Conta'ns.
15: Doncs mira, ara el dono la benvinguda a este part de l'estació d'Oliva on estic ara, perquè així esta vesprada encara no fa oloreta arròs, però esta vesprada serà l'aroma que omplirà esta plaça amb este primer concurs d'arròs creatiu a Oliva que ha organitzat el Departament de Turisme de l'Ajuntament junta Gastroliva. I tenim així a Salvador Llopis, el regidor de Turisme. Bona vesprada.
22: Bona vesprada i encantats de tindre com vos senteu entre nosaltres.
15: Estem ja veient el que és, acabem d'entrar del que seria la benvinguda i d'ahir passem a una primera part del recinte on ja podem veure algunes taules i què més tenen preparat per així per a cuinar.
22: Sí, així n'hi ha 32 places per a aquests 32 cuiners que han vingut d'arreu de tota Espanya, a Comunitat Valenciana, i s'ha fet un concurs internacional degut a que n'hi ha cuiners de Mèxic i de Colòmbia. I així tenim preparades pues, les seues botilles de gas, la seua ouia neta, i cada un, pues, depèn de l'arròs que vulgui fer, que això és la sorpresa que no sabem ni nosaltres, pues, utilitzaran els diferents paelleros o el que necessiten.
15: És que, clar, és la primera edició del concurs d'arròs creatiu, és a dir, així val tot, així es cuina art i gastronomia.
22: Ahí està l'expectació, ahí està que tots els que es pregunten quin tipus d'arrossos, què és el que hi haurà, perquè estem parlant, jo estava parlant en els cuiners que han vingut, que ja ens han presentat, i que esteu en un lloc on l'arròs és un aliment típic. A nosaltres ningú ens té que ensenyar què és un bon arròs, diguéssim, que teniu molta feina i molt de treball per a que els nostres veïns i visitants que ens visiten avui puguen degustar-los i dir quins plats més espectaculars han fet estos cuiners que ens visiten.
15: De segur que dona gust tastar. Estic veient així també al president de Gastroliva, Mario Gorsiu, Salvador Llopis. Moltíssimes gràcies.
22: Gràcies. I segur que vos contarà el més exactament com està organitzant-se tu, perquè està des del primer moment així.
15: Mario, bona vesprada.
27: Buenas tardes. ¿Cómo estás?
15: Tot controlat.
27: Tot controlat, ahí preparant esto, recibiendo los chefs que ya llegaron los primeros de Badalona. Ahí.
15: Así tenim así a un chef. Bona vesprada.
30: Hola, bona vesprada.
15: Com el diuen?
30: Jo sóc el Drago, Drago és Badea, i el David, el David Mora.
15: Esteu veient on aneu a estar cuinant? Ja sí. Podem saber quin arròs aneu a cuinar? O és sorpresa?
30: No, és sorpresa. A veure, et pot donar una pista. Venim amb tradició.
15: Amb tradició de?
30: Amb tradició de Badalona, Catalunya.
15: Traïció o tradició?
30: Tradició, no traïció. Tradició.
15: Està clar, de Catalunya. O sigui
30: Catalunya.
15: Que...
30: Nosaltres venim de Badalona. De Badalona.
15: I ja esteu preparats, esteu nerviosos per a cuinar o tot relax?
30: No, perquè...
15: Perquè la cuina és relaxat, no?
30: Bueno,
15: és un
30: a
15: veure, entorn...
30: nosaltres no ens agrada la cuina i partint amb un bon company, un bon cuiner, pues relaxat.
15: Doncs moltíssima sort.
30: Gràcies.
15: I anem a preguntar-li, Mario, qui més ha vingut? Perquè estem veient, Celia, així en el recinte estem al costat de les taules on estaran cuinant, però estic veient jo allí banderes internacionals.
27: Sí, perquè ja ha llegado los de México, també los cocineros que està comprando ya ahora, se está preparando ya en... en los supermercados aquí de Bolívar, se lo está preparando, se fueron a preparar y todo esto. Los de Colombia también llegaron y hay unos cuantos ya que llegaron bastantes ya que estamos, por eso hay mucho movimiento.
15: Claro, porque diguen que l'organització proporciona alguns materials, però els productes, els aliments es porten cada cuiner i cuinera.
27: Cada cuiner i cuinera se trae todos los ingredientes, sus calderos y todo eso.
15: Però, ja que Mario ha mencionat calderos, ningú es quedarà sense arròs avui, Mario.
27: Ninguno, porque por eso hem apostado también por el nuestro arroz típico del San Antonio, de las calderas de San Vicente.
21: Qué bo.
15: José Luis, viene para casi. Bon dia. Amb la samarreta Carrer Sant Vicent.
1: Sí, és la samarreta nostra de la festa, de les festetes.
15: Perquè les festes de Sant Vicent què faran avui?
1: Bueno, anem a fer calderes per a gastronomia, que he preparat un acte fabulós, molt bo. Entonces participarem, pues, en això, fent unes calderes de degustació per tot el que vulga vindre, que és benvingut és del poble i d'Ansiga.
15: Quantes racions?
1: Pues jo calculo sobre unes 200 o 300 racions i seran.
15: A banda d'aquestes calderes, Mario, sí, també es podrà tastar l'arròs que elaboren les cuines professionals?
27: No, nosotros no. Porque eso,
15: eso será cosa del jurat.
27: Será cosa del jurado, pero nosotros también tenemos las varas, las típicas picayetas y todo eso, que hacemos tapas y todo esto, más el arroz de San Vicente, que puede la gente probarlo.
15: Sí. ¿El arroz de San Vicente es un ejemplo de arroz creativo?
27: No, son las típicas, son las típicas calderas de San Vicente.
15: Claro. Es la tradición, sí, claro, d'Oliva.
1: Portan fesols, nap, teuet o la patita de cerdo que diuen, costelletes, i estes no pots canviar a tres condumios. Ara és espectacular.
15: Però una coseta, a veure, jo és que soc d'estes que el putxero jo en estiu no puc tastar-lo perquè fa molta calor. Les calderes es poden menjar ara.
1: Menjar quan es fan menges de tot. Està clar, és més un menjar d'hivern que d'estiu. Per això en Sant Antoni celebra, bueno, celebra perquè és la fecha, però és en gener. De totes maneres, mira, ahir vam fer un event per unes festes d'ací, bueno, i es va encantar, i eren almenys 500 persones, i es va encantar, és dir, que és un plat apetitós, i no és pesat, el putxero és molt més pesat.
15: Estem. O sigui, que es porta bé, a més, ací el parc de l'estació comença i és migdia i fa bon airet, està molt bé, un recinte molt gran, per cert, així és que a quina hora comença tu, Mario?
27: Pues mira, pues ahora comencem a farnos, los de San Vicente nos farà una paella para comer, porque si no estamos desmayados. Sí, sí. Y ya, ahí eso, a las 5 ya hay eso, ya abrimos las puertas a los concursantes, a las 6 recibimos los concursantes y oficialmente a las 7 empieza el concurso.
15: ¿Y las calderas cuándo se pueden tastar?
1: Ahí lo importante. Pues a partir de
27: las 9, ¿no? A las 7 y media y una, sí, porque van a ser varias.
1: Sí, a les 3 dinarem. Una paella feta per nosaltres també espectacular. I després ja ens posem les paelles, ja estaran preparades en el foc, perquè tot això es fa llenya, res de gas, i ja es començarà a fer-se. L'arròs es tirarà quan diguem anem a dinar, o anem a sopar, o anem a provar-la.
15: O sigui, que un dia per a somiar i tastar l'arròs. Doncs moltíssimes gràcies.
1: De meravella, gràcies a vosaltres.
15: Ja ho has escoltat, Cèlia. A les 3 en podem vindre, jo ens autoconvide per a vindre a tastar d'aquesta paella i després les calderes, que hi haurà molt de bon ambient així en este primer concurs d'arròs creatiu a Oliva.
21: Sandra, escolta, no t'han deixat provar res, a tu? Sandra, m'encens?
15: Digues, espera, repetis.
21: T'han deixat tastar alguna cosa, encara que no estiga fet del tot?
15: No, encara no. Ara van a començar a cuinar.
21: Ara encara,
15: o sigui que
21: vale.
15: Igual me quede ni res. Per així, pot ser que tastem
21: alguna cosa. Una picaeta o alguna cosa? Porta-mos alguna
15: cosa, va. Ara portarem un tàper.
21: Molt bé. Gràcies, Sandra. Fins ara.
15: Gràcies.
2: Eclipsabas la luna, generabas corriente, no había ninguna duda. Tú me diste la mano, yo giré tu cintura.

0: I dels arrossos a la fideuà. Ara, que, quines horetes, ara de parlar dels menjars i de menjars tan bons. Ja saben que este dimecres se celebra el concurs internacional de fideuà a la platja de Gandia, que de fet es podrà seguir en directe per Telesafor. Doncs bé, hem anat a veure com es preparen els restaurants de cara a este concurs. Ha anat, de fet, el nostre Dani Elardit a comprovar-ho de primera mà. Dani, molt bona vesprada, endavant.
1: Hola Celia, què tal? Doncs bé, estic en la cuina del restaurant Casa Josa, sí, a la platja de Gandia, és a dir, que sí, de meravella, però no, no vinc així jo a cuinar, sinó que vinc a veure com cuinen, i en concret el propietari del restaurant, José Manuel Navarro, què tal? Sí, Casa José.
2: Com estàs?
1: Bueno, torneu, no podeu faltar al concurs de fideuà.
2: Sí, clar, clar. Hem tingut la sort en el sorteig d'eixir i, bueno, un any més a veure si este any podem. Hem estat ahir tercers, quarts, i a veure si este any podem.
1: Arribar al número uno. Bueno, fas fideuà en els ulls tancats, però sempre davant d'un concurs internacional com este cal anar, cal fer motors, no?
2: Bueno, sí, ja portem diversos anys, com bé has dit, participant, i ara pues, estem fent les últimes proves de sabor, les últimes proves de potenciar. Entonces, m'has pillat justament ara fent una prova.
1: Estàs manos en la obra.
2: Sí, clar, estic.
1: Estàs fent ara mateix?
2: Ara mateix estic fent una de les fideuà. Una fideuà igual que la que farem el dia del concurs. M'has pillat que ja ho tenia tot sofregit, que tenia ja el fideu ficat. Estic esperant que s'acabi de fer el fumet de peix i el marisc quasi també per a emplatar després. M'has pillat pràcticament acabant la fideuà.
1: Jo no sé si ese dia, José, nervis i gent.
2: Bueno, la veritat és que més que nervis és un poquet complir les expectatives, no? Ja mos han ficat el repte d'intentar quedar algun any primers. N'hi ha molt de nivell, n'hi ha la gent cada vegada cuina millor la fideuà. És un plat que s'ha fet molta feina i està molt establit en la ciutat. Entonces, pues, però bueno, és el plat número uno així en el restaurant a dia d'avui. Entonces, tenim que intentar fer el que fem tots els dies, millorar un poquet i a veure, estar ahí.
1: I entre fideuà, perquè teniu casa plena ja de comensals, entre fideuà i fideuà per aportar a les taules, tu te dediques un poquet a això, no? Ja en el cabet posat en el concurs. Ràpidament, el procediment, els passos que està seguint ara i que seguireu després d'anar.
2: Bueno, pues para hacer una buena fideuà, tindre un bon rap, bones gambes, bones cigales, fer un bon fumet de peix, i ara pues lo que ara m'has pillat, que ja havia sofregit un poquet el rap, l'havia apartat, sofregit primer la ceba, després junte la tomaca, añadisc el rap, sofregim el fideu, i ara està aixina, acaba de sofregir el fideu, juntar-ho tot, i a l'espera de que buiga el fumet, estiga el test que té que estar i ficar-lo. Entonces, tastar, mirar a veure com està de sal, com està de sabor de marisc, i veure si tinc que canviar alguna coseta o no per a aquest dia.
1: Bueno, no és per res, però ja el color que agafa la fideuà, abans d'estar feta, perquè encara li queda esta, és que és espectacular, no?
2: El color és el carinyo que tu li fiques a la fideuà. Això els anys mos ho han ensenyat, que el color no s'agarra ni en colorants, ni en safrà, ni el color, a part dels ingredients que té que tindre la fideuà, per supost, però el color que t'agarra és el carinyo que tu li dones quan la fas. Ese és el secret, i practicar, i practicar, i practicar, i al final intentar fer-la en els ulls tancats i tot, no?
1: Escolta, José, tu has dit que tu fas un fum de fideuà, perquè tens un gran equip de gent professional, però com se queda uno que com dic, que la faria en els ulls tancats, quan arriba al concurs de fideuà i veu que des de Mèxic, des d'Itàlia, des del Japó també, és a dir, de totes les parts del món, s'interessen per la fideuà de Gandia?
2: Ahí mires e intentes saber sobretot el fumet de peix, no? Com tracten el peix, com fan eixes, fan bullir el peix, com li trauen aquest sabor. Intentes aprendre un poquet de lo que fan. A l'hora d'elaborar les fideuàs, pues nosaltres, cada maestrillo té, no?, el seu librillo, però intentes un poquet mirar en altres parts del món com traten el producte, no? I sempre aprens de cada lloc, però és increïble com venint de diverses parts del món un plat com la fideuà de Gandia ens uneix i mos fa fer a tots el mateix, no? Està xulo.
1: Bueno, la fideuà de Gandia te la demanen tot l'any. És a dir, ara este concurs serà a les portes de l'estiu, però és tot l'any.
2: És increïble, Dani. És increïble durant els anys com ha evolucionat este plat, com s'ha convertit en el plat número 1 dels nostres restaurants. Ni arròs del senyoret, ni arròs en bogavant, ni paella valenciana. O sigui, la fideuà de Gandia avui en dia està per davant de tots. Això significa que s'ha fet una feina molt, molt important a la ciutat. Els cuiners, els empresaris, l'associació Fideuà de Gandia, el departament de turisme, tot el món ha fet una feina ahí superxula. I la gent ve als restaurants a demanar fideuà de Gandia, no? I això pues, és el resultat de molta feina. I jo estic superorgullós.
1: No espera més. Bueno, no te llevem més temps, te deixem que acabes la fideuà, perquè a veure si l'acabes abans de que no m'on anem. I la tastem, no? Com vos aportar un tàper, que en la redacció mos agrada molt això dels tàpers. Sempre diuen, carrega tàpers.
2: Carrega.
1: Bueno, José, que guanyi millor, però disfrutarem. I estarem allà en directe, Teresa Fort, per a contar-ho com cada any. Si és que, i moltes gràcies per obrir-nos la porta de la cuina.
2: La porta oberta està per lo que vulgueu.
1: Perfecte, gràcies. Bueno, Celia, sí, vos deixem, perquè jo vaig a seguir mirant, no vaig a perdre el detall de com continua elaborant la fideuà, encara que he de dir que pues no m'hi estan tan malament, però sempre podem millorar.
0: Home, jo estic segura que tu t'eixiràs superbona, Dani. Segur que sí. Moltíssimes gràcies per apropar-nos a esta preparació d'este concurs de fideuà. Ojalá puguem olorar el que tu estàs olorant allí, perquè la veritat és que té molt bona pinta. Moltíssimes gràcies.

0: En la font d'en Carròs hi ha una problemàtica curiosa. I és que en moltes ocasions les cases no tenen bústia. I davant d'això, l'Ajuntament va publicar a les xarxes un missatge curiós. Anna Llopis, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Escoltem el que deia Mireia Moncho, que és la cartera d'allí de la font.
2: Pues vam veure que n'hi havia molta gent que no tenia bústia i nosaltres no teníem on deixar el correu, perquè el correu enganxat per ahí s'estropeja, fa vent i a part per la protecció de dades no podem deixar-lo a la vista. I van decidir fa un mes passar una circular a tots aquells que no tenien bústia, que els donàvem un mes per a posar-se-la. Una vegada passat el mes, que ha sigut esta setmana, els hem tornat a dir que a partir d'ara el correu l'han de replegar a l'oficina de correus, on està 15 dies i als 15 dies es torna el remitent. La majoria de domicilis són unifamiliars, són cases. Els edificis solen tindre bústia tots. Pues moltíssima gent s'ha posat bústia. Queden alguns i esperem que en breu es solucione.
0: Queden alguns sense bústia. Tu tens bústia, Anna?
1: Jo sí, però bueno, sí. Perquè visc en una finca.
0: Ah, vale.
1: De normal. De normal ahí sí que hi ha bústies. El problema el que és en les cases particulars, sí. Unifamiliars, i en un poble com la Font d'en Carròs, doncs fins ara, clar,
0: això,
1: estan acostumats a no tindre bústies, sí que és de veres que fins ara potser no han tingut aquesta problemàtica, perquè també imagine pues, que el carter coneixia tot el poble, és
0: claro.
1: La qüestió de que tot el món el coneix, aleshores deixaven les cartes en les penjades en la finestra, per baix la porta...
0: O sigui, la deixen al veí, saben que espera tu, que la donen ells...
1: Però clar, tot evoluciona i hi ha una normativa,
0: claro.
1: Hi ha una normativa que prohibeix això, i com comentava la cartera, que per protecció de dades no es poden deixar les cartes a la vista de qualsevol persona. I clar, de tot això ha creat un rebombori en el poble.
0: M'ho imagino.
1: Hi ha gent que està a favor, altres que no. Escoltem el que diuen els veïns.
3: Jo trobo que sí, és una cosa que és important també. No, tota la vida s'ha deixat en les persianes, però ara saps què passa també? Que si ho deixes en la persiana o a lo millor, jo què sé, jo per exemple visc en una finca i les últimament, bueno, últimament no, ja fa temps, les deixaven als escalons. I entonces saps què passava? Pues que es perdia la carta. A lo millor no l'agarrava, a lo millor la carta, va, no feien cas. I entonces jo trobo que la bústia pues, és per mi, pel meu pensar, ara, cada un pensa d'una manera, no? Jo trobo que això és prou important.
4: Sí que tinc bústia a casa. Depèn de persona. Si és una persona major, per ell malament. Si no es pot perdre, a veure qui és. Si és important la carta, mala barraca. Jo trobo malament. Si ho deixen anar per xarxa, no, en sèrio, trobo malament.
5: Perquè haurien de tindre-ho. Va tindre un bon control de totes les cartes i tot. Correcte, es pot perdre, correcte. O es pot perdre, o la poden tirar, o el que sigui. És obligatori i necessari.
1: Pues doncs així està aquesta qüestió de les cartes i
0: així és.
1: I de la font. I bueno, és el que comentaven, que per llei ja tota la persona ha de tindre una bústia, s'han donat un mes per a que puguen posar-se les bústies i a partir d'ara ja sí que no tinga bústia, no deixaran les cartes, hauran de passar per l'oficina de correus que té el poble a replegar-les.
0: Doncs pues bueno, ara ja ho saben, ja ho està en tot el poble avisat.
1: Has aventat i ja que vulgui que se la posi. Qui no que vaig a l'oficina.
6: La història que toca su fin, que és ese misterio.
0: I de la Font d'en Carròs ens anem a Miramar, perquè a motiu de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, l'Ajuntament de Gandia ha posat en marxa una iniciativa que consisteix en plantar un arbre per cada xiquet i xiqueta que ha nascut a la ciutat. Doncs a Miramar, com els deia, han fet una cosa pareguda. Ens ho explica directament Marta Ferrer, que està allí, la nostra companya. Marta, hola de nou.
7: Hola, Cèlia, de nou.
0: Escolta, doncs, conta'ns.
7: Mira, entrava així a Miramar perquè, sí. Com bé estaves comentant, ja cada volta són més els pobles que opten per apadrinar un arbre, quasi. Però és que així a Miramar fa més de 20 anys que va néixer una campanya anomenada Créixer Junts Millor, i vos preguntareu, què és això?
0: Sí.
7: Doncs Pilar Peiró, alcaldessa de Piles, bona vesprada. Alcaldessa de Miramar, bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada, què tal, com esteu?
7: Pilar, en què consisteix aquesta campanya exactament?
8: Bueno, pues esta campanya va néixer a l'any 2002 i la idea era pues, conscienciar el respecte de la natura des de ben xicotets. És un taulellet que es posa a un arbre quan el xiquet o xiqueta naix, o inclús n'hi havia xiquets que quan van

0: O inclús hi havia xiquets que quan van començar la campanya ja eren més fadrinets i els pares es van voler sumar a la iniciativa. Aleshores, pues, bueno, és un arbret que va creixent igual que el xiquet. Entonces és la idea és que el xiquet o xiqueta vagin a cuidar el seu arbret, el reguen i tal, i perquè ensenyar-los a respectar la natura.
1: Imagine que en el seu dia va tindre molt bona acollida aquesta campanya. Es van apuntar molts pares i mares per a que els seus xiquets tingueren els arbres, no? Però ara també continuen apuntant-se.
0: Sí, a veure, l'any 2002, bueno, vam començar, teníem una cinquantena de sol·licituds i avui, 24 anys després, són més de 600 xiquets i xiquetes que tenen el seu arbre així a Miramar. Tindré que començar a plantar-ne a pressa perquè ja estem, independentment que tenim 110.000 metres de zones verdes, tenim lloc per a plantar els arbres i tal, però sí, continuen, tenim una mitja d'entre 5 i 10 sol·licituds per any. Esta activitat, o sea, l'entrega del formar part de la campanya esta, la fan les famílies i s'engloba dins de les activitats que fem de la Setmana Mediambiental. És com l'acte colofó a la Setmana Mediambiental i és ahí on fem l'entrega del taulell i d'uns diplomes a les famílies com a que han participat en la campanya. I els taulellets estos se posen a les zones verdes més properes a les cases dels xiquets, clar, per a que els xiquets isquen de casa i se veguen el seu arbret. Entre la campanya funciona així, no? Però està funcionant molt, molt bé.
1: I Pilar, també, clar, al principi, això, l'objectiu d'això és conscienciar de la importància de respectar el medi ambient, però després també genera un sentiment de pertinença al poble, no?
0: Sí, perquè a més és que ja inclús la gent nou vinent al poble ja s'enteren en seguida de la campanya esta i sí, és una senya d'identitat. De fet, raro serà l'arbre que passes i que no tinga ja el seu taulellets, ja és com el mobiliari urbà nostre del poble de tota la vida.
1: Estranya més veure un arbre sense taulellet que en el taulellet, no?
0: Si no té arbret és o bé perquè algú l'ha fet malbé i estem canviant-lo o bé perquè alguna cosa estranya ha passat en ell, però taulell ja hauria segur.
2: Marta, escolta'm una cosa.
1: Dime, Celia.
2: Pregunta-li a l'alcaldessa què diuen els xiques quan veuen un arbre i veuen ahir la plaqueta en el seu nom. Això té que ser...
1: Em pregunta, Celia, què pensen els xiquets quan passen i veuen el seu taulellet en el nom, en l'arbre, què pensen?
0: Home, que l'arbre és seu.
2: Claro.
0: El primer que diuen és que l'arbre és seu, i jo ho sé perquè, vull dir, les meues filles, per exemple, han participat també d'esta campanya i elles, la mama, anem a veure el meu arbre, i pense que igual que les meues filles avui dia ja són molt majors, però la resta dels xiquets igual, les mamas meu comenten que hasta que no... Quan poseu els taulells, que hasta que no tinc el taulell posat, que ell vol el seu taulell i que vol anar a veure el seu arbre. I estan superpendents, inclús els xiquets quan ja són més fadrinets, eh?
2: Quin comboi.
1: Molt bé, moltes gràcies, Pilar. Sí, la veritat que és un comboi, Celia. Però és que tinc així precisament a una de les fundadores que primer va tindre el seu arbre, Mireia Català, és una veïna de Miramar. Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: A veure, Mireia, primer que res, tu de quin any eres?
3: Jo del 99. 1999.
1: Però el teu taulellet, mira com la nostra companya Celia Xulà, molt bé. Però el teu taulellet, en quin any el van posar? Quan va néixer la campanya? No?
3: En el 2002.
1: L'any 2002.
3: Sí.
1: I què simbolitza tindre un arbre per a tu? Créixer amb un arbre que és teu a Miramar?
3: No sé, a mi em fa il·lusió d'anar allí i dir, mira, això és el meu arbre. Saps? Quan eres menudeta tenies molta il·lusió i...
1: Tu recordes anar a veure-lo en els teus pares? O...
3: Sí, jo recordo dir-li, mira, este és el meu arbre. Mira, posa el meu nom.
1: I on està el teu arbre, per curiositat?
3: Està en la plaça de la música, és una palmera. El meu arbre és una palmera.
1: Ah, bueno, que guai. Claro, cada xiquet tindrà un tipus d'arbre, que això també és un altre tema.
3: Sí, sí.
1: Doncs molt bé, ja ho han escoltat. Així a Miramar, aquesta campanya ha deixat empremta i és curiós com anys després podem passejar i veure els noms de cada xiquet en cada arbre.
2: Pues sí, és molt xulo, Marta. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Celia.
2: Anem a publicitar.
4: Nota necrológica. Ha fallecido en Gandía Jesús Ramón Martínez Martínez, esposo de Amparo Vicenta Mañó Bataller y padre de Enma y María Martínez Mañó.

0: Toni, estem així tots a l'estudi ballant. Tana Llopis, molt bona vesprada de nou.
1: Hola, de nou. Quantes vegades vas saludar allà avui?
0: No ho sé.
1: Ja sí que has sigut amiga.
0: Això a mi m'agrada. Anna, conta-mos.
1: Doncs, bueno, l'agenda d'esta setmana... L'agenda cultural d'esta setmana ve marcada per un esdeveniment que això va ser històric, eh? Per a la gent que li agrada el teatre, vale? Gandia és referent estos dies en l'àmbit estatal. Vale. Perquè la cubana, que és un referent de companyies d'àmbit estatal, com dic, ha triat, ha escollit Gandia per a la preestrena de la seva pròxima obra, que després anirà per tota Espanya.
0: Vamos, que som els primers.
1: Som els primers que anem a veure esta obra.
0: Que guai, quin privilegi, no?
1: Sí, sí, sí. Que es diu La Cuisine de ma Cuisine.
0: Vale, coi, quina pronunciació és bona.
1: No sé si ho ha dit, però bueno.
0: A mi ha colat.
1: És una comèdia, com és típic en la cubana. La cubana és una companyia catalana que s'acostuma als típics musicals amb molt d'humor, molta crítica social, molt de rebombori, molt de soroll, molt d'escenari, molt de color.
0: Que guai, molt bé.
1: I diuen ells, és un vodevil culinari que serveix per entrar dins del món de la gastronomia. Però bueno, millor que ho explique el seu director, que és Jordi Millán.
2: Que va sobre cuina, no? L'espectacle es diu La Cuisine de ma Cuisine i és una mica una paròdia, un melodrama culinari que ens n'enfotem una mica de tota aquesta bogeria que ens ha agafat a tots per la cuina de boca petita, vaja.
0: que es burlen, no?, un poc de...
1: Es burlen un poc
0: d'això. De la cuina i del petit comitè. No, petit comitè, no, pitiminí, vull dir.
1: Exacte, la cuina un poc d'autor, no?, podem dir, o d'esta botxeria que tots som grans chefs, jo no, però...
0: Jo tampoc, la veritat.
1: Molta gent. I per què han escollit Gandia? Doncs, bueno... Gandia és de veres que sempre respon molt bé a les obres de la cubana, solen vindre en fira, només es posen les entrades a la venda,
0: ja
1: volen. Recordaran obres pues, com El Coco Negro, és una de les més conegudes de la cubana, es riu Fèlia.
0: Sí, sí, és que és un nom curiós.
1: Bueno, n'hi ha moltíssimes obres de...
0: Que té molt de renom, vaja.
1: Sí, Mamá, quiero ser famoso, són moltes obres de reconegudes. Aleshores, clar, han escollit Gandia, una, per les condicions del teatre, perquè el Teatre Serrano de Gandia té els deberes que té unes condicions que molts pocs teatres tenen, i altra perquè coneixen el públic de Gandia, saben el que li agrada, que no li agrada, i aleshores és com una prova per a ells. Escoltem a l'actriu Montse Amat.
3: És el termòmetre, sí, sí, és el que deia, que és molt important, perquè ens donareu la clau de les coses que funcionen, les que no funcionen, i en base al públic de Gandia anirem corregint, anirem perfilant, anirem... Sí, que sí, sí, és molt important, la gent de Gandia.
1: Ai, sí, molt bé. Doncs estaran, es representa esta vesprada, el dia 10, el dia 12 i el dia 13, en el Teatre Serrano, a les 20 hores,
0: de juny,
1: De juny, sí, esta setmaneta.
0: Vale. O sea, que
1: queden molt poquetes entrades, crec que queda alguna solta dels 4 dies, o sigui que ha sigut un èxit total, però alguna queda, i sinó que la gent que vulgui encara pot anar a per esta entrada.
0: Encara té temps, però que no s'ho pense molt, que no s'ho pense molt, perquè ja quasi han volat.
1: Sí, i ells porten tota la setmana passada ja així a Gandia, treballant, assajant, muntant l'escenari, i diuen que això va ser apoteòsic.
0: Vamos, tienen que anar a veure. Anna, tu ja tens l'entrada.
1: Jo tinc la meva entrada, que la vaig comprar fa mesos. Només se'n vaig ir.
0: Mira, colló, no farà estar, no? Anna, això està molt bé, ser previsora. Doncs pues moltíssimes gràcies per contar-nos l'agenda. Nosaltres ja anem posant punt i final a este Hoy por Hoy Gandia.
4: Jorro Import, concessionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.
0: En 17 minuts, Anna, continuem en hora 14, l'actualitat comarcal, i ja esta vesprada, a les 7:20, amb Enrique Bodí, els espera La Ventana. Fins ací el Hoy por Hoy Gandia, amb Nacho Mañó al control tècnic. Tornem demà a la mateixa hora, a les 12:20. Fins a aquest moment, els esperem, si volen passar una estoneta amb nosaltres. Siguen feliços.

I acabem amb la previsió de l'oratge per a demà. Per a demà dimarts tindrem cel poc nuvolós o parcialment cobert. Les temperatures màximes van situar-se al voltant dels 27 graus. Ho deixem així. Ja sabem que tornem demà a partir de les 7:20 amb el matinal a càrrec d'Anna Llopis i sempre actualitzats en la nostra web radiogandia.net. Gràcies per estar ahí. Continuarà la ventana a la SER. Adeu.